sèmye Ase vile bi bo Na bèye wye Sè nou plè jidi fòbe sou nyan koupon Hon hon men nou kremou Na wone sò ane sè anon Ane jane koupon.